0: deixava, sobretot la teva àvia, i tot si farem dinar aquests nens. I la teva mare diu,
1: ets nens?
0: Molt, dic, ui, marxem, marxem. I llavors ens foten a la piscina.